0: las novitats ter RTR.
1: La nova Jugi en l'Anterjuch Hotel Cube a Savognin avra punctualmen sin la schedion den Viren, a 3 mai sventer la vertura, la stanza de consum a cuira, vignan tant duvrada da 90 persoones dependentes. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Anterjuch Hotel Cube si es portas punctualmen sin l'anciata de la stadion den Viren. Las lavurs da renovaziun e construcziun s'avanzien tenor plan o schiekins posse badavantar als in prims giasts a partir dals de stoc de Dezember. O schia, ein om en ina comunicaziun comunabla de la Vischnanca de Sorsès al turissem ad als alberts de Juventetna Schwitzers. Il mars veva al pievel del Sorsès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vischnanca. Quai, sender che l'hotel era stat svit durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 leits, quai en ciombras de 30 in fin 12 leits, en inon vessen 85 leits ulterjurs de venir vitiers. Anus restangis de Savognin. En la canorta Cimirola ne po bec farsi es midadas coplanisau en la Villa Aurora. La rajun sain als costs me mi auts per las lavose construcziun necessarias sco la Vischnanca de Sorsès adic sin dumonda da RTR. Quella vestuiu investir 100 mili francs en las localitats che fissen pro bestades in a soluziun temporara per 3 ons. La canorta Cimirola stoff achmidada, per quel lieu actual con sia plazza de Jugar de Sperla Gelgia, seciata en ina zona de Privel. La Vischnanca vuol ossa examinar alternativas per er vinevant poder garantir la progida de dina canorta en il Sorsès. La citat de Cuira fa in prima bilancia positiva della stanza de consum de drogas 3 mais, suendra che quella è venida averta. Passa 90 persoonas dependentes en entanze registradas per la consumazion. Quai saia suchles spettes einum en ina communicazion. E media consumation radunt 30 persoonas per di en la stanze a Cuira. Tenoch la polizia de la citat e la situazion actualmen stabila, surtut de Bellaura, vene però vinevant consuma drogas en il spazi public, surtut en il Stadtpark. En Svizra creschen als Projekts per Batteries che arconeschen Energia Solara a moda rasanta. Quai mussen recertes de SRF. Con ils Projekts planisats de schias la Kapazitat d'arconar l'Energia Solara crescher per passa al dia stobel fin al 2030. Fin l'ura, due in total Systems d'arconar pli grons, pudai fornir Energia per passa 4 milions cesades, quai durant 2 ures. Kil Svilup capite usche spert, eide fach con ils Kosch scenze reduzis markante mein, uschia la ETH da Turic. Pline Wand, possien tals Projekts ervenir construit fit spert.
2: La Meteo.
1: Ozzasis ven so trace di dat ad in Buspeorizis, lokal mein poi plover pulit. Versaira samus lura magari al Suleil, en il sit dati pis ven Suleil, grazie al favoin del Nord. La temperatura se movente sin 37 grads e l'engia di notte, a 22 e la regione de Cuira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Cusco vridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La nova Jugi en l'Antrijuhotel Cube a Savognin avra punctualment sin la stadion den Viren a conter la veia de Papa Leo en il Valais vegn consacrà plirs uvest de la confraternitat de Pius. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Antrijuhotel Cube si esportas punctualmente sin lanciata dalla stadion den Viren. Las lavurs de renovazione e construzione s'avanzinte noch plan u schiek ins possibene vantag als in prims giasts a partir dels de stoc de Dezember. U schia, ein nom en ina comunicazione comunabla della Vischnanca de Sorses, al turism ed als Albirts de Juventetina Schwitzers. Il mars veva al pievel de Sursès a provar la compra del Hotel Cube en tras la Vischnanca. Quai, suenter che l'hotel era staatsvitz durant plirs ons. La nova Jugi porge a lanciata 178 litz, quai en ciombras de 30 in fin 12 litz, en inon vessen 85 ulteriurs litz de venir vitiers. En il Valais alla confraternitat de Pius consacra 4 novs uvests quei conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazione della Baselgia Cattolica. Alla ceremonia de pliras uras ad Econ en il centum Valais an fac part pliras milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dic che la consecrazione ne saia bec lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de consequences gravantes. Quella vesa en las reformas modernisadas ina autodestruktion de la Baselgia, che la confraternitat vuol evitar. Tenor al drec de la Baselgia valan consecrazions dat uvest senza lo bianche del Papa sco gref surpassament che meina automatica meina dina exiliazione de la Baselgia. En Svizra creschen als projekt per batterias ca arcuneschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recerches da SRF. Cun ils projekts planisats, der stas la capacitat d'arcunar l'energia solara, crescer per pass al dia stobel fin al 2030. Fin l'ura, duen tot el sistem d'arcunar pigrons, pudair fornir energia per passa 4 milions cesades durant 2 ures. Kiel Svilup capitia usche spert, aia de fach cun ils costs ken se reduzits marcante main, uschia la ETH de Turic. Plinavant, possien tals projekts erveni construits fit spert.
2: La Meteo.
1: Al Centrum SD dati anche singuls Urizis, Versaira vengloro buspessic, quaetra temperaturas de fin 22 grads en la Region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

sul stradun davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunista.